0: Bon dia, què tal? Quique Lencina, bon dia, tot bé?
1: Bon dia, Juan Magraner, tot bé? I encarant ja un cap de setmana d'allò més tardorenc.
0: A tope, estos dies l'arròs s'està segant. Hauràs escoltat als nostres informatius que els arrossers es queixen. Hem comptat que enguany els preus estan per terra. Hem sentit dir que si deixen de cultivar arròs, parts naturals com ara l'Albufera perillen. També hem escoltat coses com que els arrossers reben moltes subvencions.
1: Bo, què és cert? Es queixen de vici els llauradors? És cert que l'Albufera està en perill? Volem donar resposta a aquestes preguntes i aclarir la realitat d'un cultiu que tant en presumim, però que tampoc està tan clar, que després recolzem.
0: Total, que avui toca arròs.
1: I calamars de segon.
0: La proteïna, que diu aquell.
1: La llavor, que dic jo.
0: I jo.
2: La llavor, Juan Magraner.
0: No és la primera vegada que parlem amb ell. Vicent Estruc, bon dia.
3: Bon dia.
0: Vicent Estruc és doctor, professor de la Universitat Politècnica de València, especialitzat en economia, sociologia i política agrària. I amb ell volem analitzar la realitat de l'arròs com a cultiu. Perquè no estem davant un cultiu com altres, vull dir, no és només cultivar i vendre. Hi ha un important, per començar, condicionant mediambiental.
3: Sí, és cert, és a dir, les principals

0: ahir ja n'hi hauria que diferenciar la zona de Perellonà de la resta. La zona de Perellonà no n'hi ha una altra possibilitat que no sigui arròs. I després una altra limitació que té molt forta és tot el tema de les males herbes, les plagues i les enfermetats. Probablement les restriccions estructurals més importants siguin l'aigua, drenatge i salinitat. És a dir, el sistema arrosser depèn d'una forma molt important de la gestió molt precisa dels aports d'aigua i la circulació de l'aigua. Perquè tinguem en compte que l'arròs, l'aigua no és simplement un input per produir arròs. L'aigua ens permet llevar les sals del piso, que són importants, controlar la salinitat i mantenir una funcionalitat ecològica de l'humedal. Després tenim unes limitacions ambientals com a conseqüència d'estar dins del parc. És a dir, que la gent que està produint arròs en Extremadura, en Osca, pues no té aquests problemes. Quins són els principals? Bueno, pues que limiten la quantitat de fertilitzants i pesticides, la gestió de l'aigua i la palla de l'arròs, i el tema de les infraestructures. No podem fer, per exemple, les separacions de les bases, no poden ser en blocs. No se pot fer escollera en les sèquies, que hi ha una sèrie de limitacions que tècnicament vindrien bé, però ambientalment són molt problemàtics. És a dir, el llaurador no té la mateixa llibertat d'actuació que tindria si estiguera fora del parc, perquè hi ha unes limitacions importants sobre nutrients i fitosanitaris. En recordem de l'any passat de la pericolària, el problema de la pericolària que va ser un desastre per a unes parts de l'Albufera, el problema que estan tinguent de les males herbes, que inclús està havent canvis de varietat a la varietat Camparar, perquè aquesta varietat permet tractar en uns herbicides que no maten l'arròs, que és un problema important. I també, pues, bueno, tot el tema del canvi d'arròs que hem dit, i el manteniment de gestió de palla, que no, el problema és fer-nos sol així de ser un mes. L'altre és gros, és les limitacions econòmiques, que és on està un problema. És a dir, els costos de producció són més alts, si agarrem dates del Ministeri, són més alts que en altres zones arrosseres. Això és pel minifundi? No. Moltes vegades sempre ens excusem en el minifundi, perquè així tot el que és la maquinària, que seria el problema del minifundi, tot això està externalitzat. Per tant, no és un problema del minifundi, és un problema de que les restriccions productives fan que puja el cost.
1: Clar, és que no deixa de ser curiós, així, una terra en què, per exemple, la gastronomia o, en fi, la vida de molta gent, de molts agricultors, es base en l'arròs, però recordem que és un cultiu que sense les ajudes econòmiques és absolutament inviable econòmicament.
0: Sí. És dir, però així tenim dos problemes. Uno és els costos de producció, que són més alts, i després tenim els acords d'importació, que ara te comento. Els acords d'importació tenim dos grans... Perquè en les exportacions, diguem, que estan augmentant, sí, però no. És a dir, les importacions europees estan incrementant-se, fa dos anys el 30%, de l'any passat el 8%, però són les d'arròs en general. Si nosaltres separem l'arròs llarg de l'arròs redó, que són el que produïm nosaltres, això canvia. El que està augmentant d'una forma important és l'arròs llarg. L'arròs curt, en els últims dos anys, segons les dates de Comec, s'han mantès constant o han baixat un poquet. Però, en tots aquests problemes, pot el llaurador afrontar aquestes restriccions? O dir una altra manera, el cultiu és rentable? Poden trasladar els seus costos als consumidors? I la resposta és no. No, perquè se pot importar.
2: Parlant d'importacions, a més, es dona sí, un fenomen que no és sols de l'arròs, però que tal vegada per les característiques que té l'arròs és més greu encara. El fet de aquestes importacions d'arròs asiàtic, de gra llarg, que estan desfent pràcticament als productors d'ací, siguen d'Espanya, siguen d'Itàlia, es tracta, sembla que millora l'arròs de fora que el d'Europa.
0: Bueno, el problema de l'arròs llarg no és tan problema per a nosaltres, perquè l'arròs llarg, tu no t'imagines una paella feta en arròs llarg. És a dir, l'arròs llarg és l'arròs dels xinos, és l'arròs... és una altra qüestió. Però sí que és molt important, sí que és un problema important. Mira, en termes de costos, més o menys, segons dates del mapa, el rendiment d'ací és un 7 tones i mitja. El rendiment per a l'any 24, que és on tinc les dates, tinc les dates oficials, era de 610 euros per tonellà, 61 cèntims. Això era fa un parell d'anys. Si fem això, els gastos més o menys, els ingressos estan sobre 4.500 i els costos estimats estan entre 4.500 i 5.600. És a dir, el cultiu no és rentable.

0: Ara bé, si incorporem les ajudes de la PAC, passa a ser un cultiu no rentable a ser un cultiu algo rentable, però un marge de rentabilitat molt baixet. I aquestes dates que està donant-nos el Ministeri no incorporen tots els costos d'oportunitat. És a dir, que a curt plaç el llaurador pot seguir cultivant, però a llarg plaç no. Per què? Perquè té dificultats per remunerar uns costos fixes que són la terra, el treball familiar i el capital si desapareguen aquestes ajudes. Per tant, aunque aparentment siguin funcionant, la rentabilitat és molt baixeta. La prova és que si no entren fons d'inversió, que estan entrant en les oliveres, estan entrant de tots els puestos. Si ens plantegem quin és el preu mínim que hauria tindre l'arròs, pues, per ser zero, no tindre en compte, sense tindre en compte risc. Vamos, en aquest preu no seria rentable entrar. Serien uns 523 euros per tona. Però podem vendre aquest preu? I ahí és on anem a l'exportació. Nosaltres, si fixem en dos països que són els importants, per nosaltres important, perquè és arròs redó, és Argentina i és Myanmar. Argentina vam importar en el 24 26.000 tones, bueno, 26.600 i pico, a un preu de 466 euros tona. I Myanmar vam importar 24.000 a un preu de 214. Sí. Ara, en este moment, els preus que estan dient, això no és una data, no estan en font de data, però parles amb la gent, està parlant-se que està pagant-se a 31 cèntims el quilo, és a dir, 310 la tona, i si és quota senda, a 350 euros la tona. És a dir, si el que diant és que no era rentable en els preus d'enguany, encara no és rentable. Front a situacions com l'Argentina, 466 a 522, encara podríem parlar en temes de productivitat, mecanització, reducció de costos, qualitat, però si ens comparem amb Myanmar, econòmicament no n'hi ha res. N'hi ha possibilitats? Home, sí, eh? Sí. Se donen compte de dues coses. Una, diferenciar el producte. És a dir, que este producte és diferent del producte que ve de Myanmar. El producte que ve de Myanmar, simplement per vindre d'allí, té unes quantitats d'arsènics. No és per morir-se, eh? Si menges un plat d'arròs de Myanmar no te mors, però estàs augmentant les dosis d'arsènic que tu estàs menjant-te, eh? Uh-huh. Si fórem a Solví, diríem el retrogusto de l'arsènic el tindríem en els arrossets de Myanmar, de Vietnam i d'estos puestos, perquè sols aquells tenen més arsènic. És a dir, un tema de que mucho valenciano, però a l'hora de la veritat tu te'n vas a alguns puestos i no trobes denominació d'origen, eh? Entonces, això seria
1: caldria posar en valor l'arròs d'ací.
0: Caldria posar en valor d'arròs, i s'està intentant, i la denominació d'origen està fent-ho, però els consumidors mos omple la boca parlant de l'Albufera, però no estem disposats a pagar mig euro més el quilo, o un euro més el quilo. Entonces, això...
2: Anem al preu més barat.
0: I l'altra qüestió important és que l'Albufera produeix, no sols produeix arròs, produeix una cosa que és molt més important per a la societat: manté un parc, manté un humeral, manté una llàmina d'aigua, manté un paisatge, manté uns serveis ecosistèmics, uns determinats sistemes de producció. És a dir, que no sols produïm aliment, per tant, aquest cultiu, el cultiu té interès en que se mantinga, vale, molt bé, però també n'hi ha una qüestió molt important, és mantindre l'ecosistema. Per tant, la remuneració d'aixes externalitats a mitjà que produeix l'arròs, n'hi hauria que pagar-lo.
1: Clar.
0: Perquè tenen en compte que aquest arròs de fora... No suporta les mateixes condicions, és que està en un altre puesto. Per tant, el que no li pots dir des d'ací és que competisca contra els de fora, quan des d'ací tenen que mantindre unes restriccions i els de fora no les tenen. Per tant, si estem en un parc, n'hi hauria que començar a pensar que la PAC no és una remuneració per pujar la renda dels llauradors. La PAC n'hi ha que plantejar-la com una compensació per això ben públic, o podem dir externalitats inagotables i els costos ambientals que tenen. Perquè en la situació actual ens porta a un col·lapse del parc. A 31 cèntims això s'afona. I si s'afona l'arròs, s'afona el parc.
1: És el preu que s'està pagant, i en eixa frase me quede per acabar, senyor Struc: si s'afona l'arròs, s'afona el parc. Volíem conèixer la realitat del cultiu per entendre també les queixes dels productors. Vicent Struc, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I avui, en Història dels Aliments, Aliments amb Història, amb la sega en marxa, amb totes les coses que hem conegut ara del cultiu de l'arròs, amb els productors enfadats amb el preu, amb el canvi climàtic, les plagues, les obligacions que marca la Unió Europea, amb el perill, fins i tot, que deixa de cultivar-se perquè fer-ho costa molts diners, i amb el perill de que desaparega fins i tot el parc natural, parlem de la història de l'arròs. Javier Martínez Monzó, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, com estem?
1: Molt bé, i com arriba l'arròs, sí?
2: Pues l'arròs és un dels cereals mil·lenaris que relativament va arribar tard a València, a la nostra península. Originàriament l'arròs se suposa, és difícil moltes voltes saber exactament l'origen, però ve de la Xina, en les marges del riu Yangtze, i això farà, se suposa, és, ja t'he dit que és difícil datar-lo, entre 9.000 i 10.000 anys d'història. El que va arribar, se suposa, és mitjançant la ruta de la seda cap a la Índia, Pèrsia, i sobretot va ser els àrabs els que van portar a la nostra península, i concretament a el que va ser el que era la Alboraia o l'Albufera, el Xicotet Mar, on va començar el ser cultiu així a la Comunitat Valenciana. Després es va estendre per totes les zones de Marchal o Riberes.
3: Per tant, se suposa que la varietat ja seria l'Albufera. O no, m'imagino que haurà canviat molt de fa tants milers d'anys ara, no?
1: Originalment com era?
2: Una varietat. La raça té dos grans grups, no? Varietals. El que serien la japònica i la índica. La japònica és la de gra curt, diguem-ne, i la índica és la de gra llarg, el que estem acostumats quan anem a restaurants tipus de la Índia o coses així, no? Així a València, pues, el que s'ha fet és un treball molt important de varietats, no? Per exemple, la Bahia és una... Bueno, la Bomba és una de les més antigues, ja ve del segle finals del XIX i principis del XX. Després, una reina que n'hi havia a l'Albufera i va ser predominant fins als anys 80 va ser la varietat Bahia, no? I després ja tenim, i així que cal nomenar el que va ser i és el gran promotor de varietats d'arròs a la Comunitat Valenciana, que és l'IVIA, no? L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Ahir es van desenvolupar moltíssimes varietats, com podria ser la sèmia. O, per exemple, una curiositat, no sé si ho sabeu, tenia una altra varietat que és J. Senda, que porta el nom d'un investigador de l'IVIA, que és Juan Senda, que va fer un creuament entre sèmia i varietats americanes. O, per exemple, també, com comentàvem abans, la varietat Albufera també es va crear a l'IVIA i fent creuaments entre de Bombay i Sènia. Vull dir-te que contínuament s'estan produint noves varietats, adaptant-les a les plagues, a la productivitat, a les condicions, canvi de condicions climàtiques, la productivitat, com estàvem dient, però també és interessant, pues, les iniciatives que n'hi ha. Per exemple, n'hi ha algunes cooperatives de joves llauradors com Cercle que està intentant, pues, recuperar varietats antigues. Nosaltres fa temps vam col·laborar en alguns cuiners per a intentar recuperar varietats que es feien a la Marchal de Pego con la varietat del Bombó, és a dir, que és, com tu dies abans, és una llàstima perquè és una lluita entre els impediments i mantindre varietats o diguem, tradicions culturals com poden ser l'arròs i el seu cultiu.
3: És que és una llàstima, perquè estem parlant de varietats, moltíssimes varietats d'arròs que n'hi ha ara, però també parlem de moltíssimes varietats que ja han desaparegut i pel que estem veient no és fàcil tornar a recuperar-les, no?
2: Clar, jo recordo que fa uns anys vam contactar en l'IVIA, precisament, en un treball en cuiners que estàvem buscant això, varietats, i en l'estació de Sueca hi havia ahí un tresor que està per explotar i que, malauradament, moltes voltes depèn de finançament, depèn de continuïtat, i però sí que es poden recuperar, però qui les va recuperar, si el preu no acompanya o si... Clar. Les iniciatives no són les més favorables, no? De tota manera, i com a curiositat, així a València, us dels que més estava en contra del cultiu de la rosa, el famós botànic Cabanilles, el nostre amic. Però és una raó sanitària, no? En el seu tractat de que va recomanar cultius, clar, ells pensaven que l'arròs, les formes de cultiu en aigua estancada, pues afavoreix el creixement del paludisme, no? El mosquit que transmet l'enfermetat, dient que aquestes zones d'aigua estancada pues eren favorables per a que es desenvoluparen els mosquits i per tant transmitiren el paludisme, i va restringir molt el cultiu a l'Albufera, no? I més a prop de les ciutats diria que no, per exemple en les marxes properes del Xúquer també restringia, però és curiós, no? També com ara diguem-ne que i aquest raonament tampoc està massa ben fonamentat, com sabeu, el cultiu de l'arròs, pareix que l'aigua està estancada, però realment l'aigua es mou, no? Estan els motors per anar contínuament movent l'aigua, i estava encalada de manera que la mina d'aigua contínuament va fluint, i és una aigua en moviment, però és curiós.
3: Sort que no li han fet massa cas, alguns.
1: Avui volíem saber, volíem conèixer tota la realitat d'un cultiu que és Sant i Senyal, en una comunitat que fa bandera d'ell i que resulta ser, i és, la quarta productora de tot l'estat. I és un cultiu molt, molt menut en comparació, amb altres. Volíem contar la realitat de l'arròs, perquè després els arrossers es queixen i no sabem per què. Avui ja ho sabem. Gràcies, Javier. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, adéu.
4: Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
5: Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
4: Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2:05. Cadena SER.
6: A la llavor, l'hort de Ramon.
7: Últimament estem mirant en preocupació la pèrdua d'estructures cooperatives del sector agroalimentari i també la fuga contínua de socis de cooperatives que van a comercialitzar les seves produccions a les empreses privades. Personalment, seguís pensant que el model cooperatiu, econòmicament parlant, és perfectament viable en un mercat canviant i molt agressiu, que cada vegada decideixen menys agents els preus dels aliments i dels inputs. Per tant, la bona gestió ha de ser molt eficient. Fa molt de temps que es parlava de dimensionar l'empresa cooperativa en un volum considerable per poder tindre tècnics que ens orienten en el cultiu, prou producció per abaratar costos i una qualitat continuada del producte. Pense que encara estem mirant-nos el melic i el campanar. Altres temes importants com la gestió d'aquestes empreses, una cosa és ser administratiu i l'altra és ser gestor. Els resultats canten. Una altra pata és el Consell Rector. En França, per entrar en un Consell Rector, tens que tindre 6 mesos de formació per saber interpretar un balanç, per decidir temes d'inversions, de qualitat, de mercat, de normatives europees, d'estatuts, etc. Aquí tenim aquesta formació. I també tenim el soci que les forma en una diversitat que pot ser un professional del camp o pot ser una persona que tingui afició. En tots els respectes no hi juguem el mateix, i el pot per decidir les accions cooperatives per tots és igual. Caldrà repensar-ho. Un bon amic sempre feia la mateixa reflexió. Les cooperatives són empreses, però els que estem dins d'elles som empresaris. Vivim en un món global on els acords comercials, mitjançant tratats o no, ens porten als nostres mercats productes alimentaris produïts més barats i no tanta qualitat ni seguretat alimentària, però són amenaces al nostre sector cooperatiu. I és bo que estem informats per saber el que passa i formats per poder decidir. Algunes cooperatives han treballat bé i són un bon exemple de competitivitat en el sector. Quizás serà el camí a seguir.

0: Saludem a estes hores a Santi Hernández. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Quique, què tal?
0: Molt bé. Què anem a preparar avui? Què tenim de recepta?
1: Pues mira, anem a preparar uns calamarets.
0: Ai,
1: a la romana.
0: Ai, m'encanten. Vinga,
1: saps que moltes vegades, efectivament, tu saps que quan anem als restaurants o als bars, se poden fer o bé a l'andalusa,
0: sí,
1: val, o bé a la romana. Uh-huh. Moltes vegades ens veiem a l'andalusa, jo crec que majoritàriament, i és que saben fer-ho a la romana, pues són calamars que per mi són, estan molt cotissats. Val? I, sí, i res, i anant fent provetes i demés i buscant i rebuscant, pues he fet una coseta que jo crec que està bé.
0: Sí, està apanyeta?
1: Està apanyeta, el vos conte. Mira. És molt senzill. D'acord? Mira, el que anem a fer és agafar un bol i anem a ficar un ou, sencer, i anem a ficar-li farina. Jo li he ficat 125 grams de farina, és sí, la mida, vale? I el que anem a fer després és o bé anem a ficar-li, que ahí està un poquet ja la clau, o bé au i en gas, d'acord? O bé una cerveseta. Jo crec que se pot provar de les dues maneres, val? L'au i en gas a mi m'ha agradat quasi més, d'acord? Que té país que tinga més ampolla, val, i es queden, que, vale? Que hi ha més oxigen per ahí, val? I després anem a ficar-li el que és una culleradeta de cafè de levadura química.
0: Vale, perquè puja un poquet.
1: Clar, i això és un poc la clau, perquè si no, no hi havia manera de poder pujar-los.
0: Tot això és per donar-li una miqueta de volum després, no? Perquè l'oxigen que...
1: Clar, és que queda una espècie de bunyol, i és superimportant, val? Que queda una xina rebossaeig, però cruixents a la vegada, d'acord? I res, i simplement després el que anem a fer és agafar un calamar, o bé sencer, el netegem i el tallem a tires, ¿vale? O el que són a cercles, sí, ¿vale? Finetes, no, que no siguin massa grosses. Si agafem una bolsa ja que estiguin ja tallats i són molt grossos, podem fer-los per la meitat, a veure si m'entens, que quede finet. No volem que tinga el calamar siga molt ampli.
0: Sí, no, perquè si no, pareixerà que tinguem un xicle ahí a la boca. Bueno,
1: efectivament, efectivament. Entonces, el que anem a fer és tallar finalment aquest calamar. I res, i simplement anem en paper absorbent, anem a secar-los bé. I interessa que estiguen sequets, ¿vale? Estiguen ben secs. Entonces, tu sé que és lo que, per lo menos algo, i la mescla que ja tenim ben menejadeta en unes varilles, per a que agafen així un poc d'aire i de més, anem a tindre-la fresqueta. Podem fer dos maneres per fer-ho. N'hi ha gent que fica un gel, un glaçó, dins, ¿vale? Uh-huh. I així es manté, sí, freda, perquè el contrast amb l'oli calent es veu que és una, també es ajuda a fer aquest volum.
0: Vale.
1: O bé, baix, podem ficar dos o tres gels en aigua i el bol que estiga, vale, fresquet, ¿vale? En la mescla.
0: Vale. En qualsevol cas, ha d'estar fresquet. La mescla
1: ha d'estar fresqueta. I això ja en cels o això ja en gas, també fresqueta. I res, i simplement després el que anem a fer és... els enfarinem una miqueta, ¿vale? ¿Vale? Perquè estiguin sequets.
0: Sí.
1: I en unes pincetes anem agafant i els agafem, es mullem en la mescla, i el que anem a fer és simplement llevar-li l'excés i en una paella en oli d'oliva verge amb bona quantitat d'oli i uns 180 graus aproximadament, d'acord? El que anem a fer és anar ficant-los, ¿vale? I anem pegant-li voltes. Podem salar-los o bé al final un poquet, o bé podem salar-los quan els hem secat una miqueta, ¿vale? A la mescla de que hem fet també li podem ficar una miqueta de sal.
0: Molt bé.
1: Així ja té el puntet. I res, simplement és anar pegant-los la volta i fantàstic. La veritat és que ixen super esponjosos, ixen cruixents per fora, per dins el calamar està ben fet, i el que he fet jo és acompanyar-los pues, en una maionesa que se du ara molt, de Lima, que fa com, vamos, que no tenim un misteri.
0: Uh-huh.
1: O simplement efectivament, agafem dos cullerades de maionesa que tinguem a casa,
0: sí,
1: i agarrem mitja lima i li peguem una xorritaeta. Des del que he fet ha sigut simplement peguem una xorritaeta, mesclar-ho bé, té aquest puntet cítric, i després he ratllat una miqueta de la lima, l'he ratllat un poquito per els calamars. I ja, pues, tenim uns calamars fantàstics, la veritat.
0: Molt bé, i necessitem com 400 calamars perquè sempre tenim poquets. Ens encanta, sí, picant. Sí. Pareix que no, però uno darrere l'altre al final s'acaben.
1: N'hi ha colsaes, n'hi ha colsaes a casa.
0: Molt bé, calamars avui a la romana, a mi se toca especial, i en fi, la recepta encara que no és molt complicada, però la tenim penjada a la web per si algú es perd o vol veure com queda al final amb les fotografies, tot absolutament està ahí, no?
1: Efectivament, una recepta en recuerdo.com, ja sabeu que ahí tenim totes les receptes, totes, i està en concret, i res, i el perfil de xarxes socials també, podeu trobar-ho i veureu que és meravellós, que hi ha uns calamars fantàstics.
0: Santi, moltíssimes gràcies i tornem a parlar la setmana que ve.
1: Vinga, Quique, sí, la setmana que ve.
2: I deia aquí que al principi allò del cap de setmana tardorenc, perquè és el primer cap de setmana de la tardor,
0: sí,
2: però de tardor...
0: No, jo crec que és més estiuenc que tardorenc.
2: Però... I canvia el temps o no?
0: De moment no, però ahí estem, a punt de canviar. El que tenim per avui són pocs núvols en general, algunes boires, això sí, al litoral les tesores. Avui baixaran una miqueta les temperatures i el vent bufarà, en principi, fluix. Per a demà, alguns núvols més, boires també, i les temperatures sense canvis, potser, podrien baixar una miqueta. Però, com deia, de la setmana que ve ja en parlarem que podria canviar una miqueta la situació i ja podríem tindre alguna pluja.
2: Però...
0: I ja estaríem en la tardor.
2: Ja, però baixaran les temperatures?
0: Baixaran una miqueta.
2: Bueno, bé. Dita.
0: Pluja d'abril i sol de tardor solen fer l'any bo i millor.
2: I se n'anem al nostre rebost musical i vosaltres a esmorzar.